que no posa l'estelada, el casc de tremosa, el balingüe es preguntador, em sembla. No sé, nunca provei. Bon, acorda'm del teu baile, eh? Amb el baile de joves, anem-hi.